que se exites, que tanto falco suspires e plures, que sul paisar perescarites, no cor num tengues san e sal. Bunes l'amours e mult pervau, et aquest mal mi pot querir, s'esgart de metge sapiens.

Ma voluntat sen vai lu cors, la nuets el dia esclarsits, la ins per talant de succurs. Mas tart vive et tart mi dits, amix, facela, gelos brau an cumenstat tal batestau, qui sera greus a departir, tro captui insiem jausin.